0: si hace falta.
1: En la configuración de listas antes de una campaña electoral ocurre algo parecido. Entran en juego las filias y las fobias, las rencillas personales, los liderazgos y el cortoplacismo. Quizás el peor mal de la política contemporánea. Así que los grupos de WhatsApp de las distintas formaciones políticas arden, los periodistas filtran, hay ruido, nervios, incomodidad, decepción, pero nadie hace nada. La mayoría se mantienen firmes en sus posiciones. Todos quieren que la generosidad sea la virtud del de enfrente. Es el juego de las sillas y no hay hueco para todos.
0: Lo mejor es que luchemos contra ellos, camaradas, si nos juntamos y unimos a ver qué lobo nos para.
1: La izquierda del PSOE, a pesar de la presión externa y del deseo mil veces expresado por sus votantes de ir en coalición para intentar frenar a una extrema derecha desbocada en las encuestas, ha vuelto estos días a dar un espectáculo televisado digno de estudio psicológico. Han vuelto a demostrar, una vez más, su incapacidad para ponerse de acuerdo, su obsesión por una supuesta democracia interna que realmente no existe, su falta de inteligencia política para alejar aún más a unos votantes ya cansados de sus líos internos y su habilidad innata para hacerse el harakiri en público y en privado.
0: Que tú vas a ser el jefe, esto es toda una locura, yo propongo una asamblea y yo mi candidatura.
1: Muy poca gente entiende en qué consiste exactamente el experimento de Irene Montero y Gabriel Rufián, el autonombrado Mesías llamado a reunificar la izquierda, cómo son las cosas. Y muy poca gente entiende también la reaparición por sorpresa en primera línea política de una Ada Colau que aspira a liderar un frente amplio, tan amplio, tan amplio, que solo piensa en hacerse fuerte en Madrid. Si mañana este espacio llega finalmente a un acuerdo, les costará demasiado tiempo recuperarse del daño reputacional causado estos días.
0: Antes que arroz con conejo, prefiero dar la batalla y discuten.
1: Y si, como parece, lo poco que queda de Podemos no se acaba integrando en el Frente Amplio, mandarán un peligroso mensaje a su electorado. El lobo de la extrema derecha no era tan peligroso y amenazante como os hicimos creer, porque por nuestros egos y un simple puñado de puestos en las listas, nos dejamos devorar. Hasta el lunes, Juan Ramón. Un abrazo.
0: Devoran a los conejos, como la historia contará, por aleja el tiempo.
2: Un abrazo, hasta el lunes, Eva Baroja. Menos cuarto a las 8, a las 7 en Canarias y en la sintonía de las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de esta casa.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
4: Bon dia, són 7:45 del matí i avui és dijous 15 d'octubre. Demà s'acaba el termini per registrar les candidatures de cara a les eleccions del 29 de novembre. La incertesa continua a l'esquerra del PSOE. Ada Colau s'ha mostrat a les últimes hores disposada a fer una passa al costat del lideratge de Front Ampli per convèncer Podem i Esquerra. Tot plegat quan l'independentisme celebra la decisió del Tribunal de Comptes d'aplicar l'amnistia a 35 càrrecs del govern per les despeses vinculades al procés i insten el Tribunal Suprem a aplicar la llei del perdó a les causes que encara continuen vives. De seguida ampliem aquestes i altres informacions abans els serveis. Previsió del temps des de l'AEMET. Jordi Urías, bon dia.
5: Bon dia. Avui s'esperen intervals de núvols a Catalunya, especialment durant la primera meitat del dia al litoral i al prelitoral, sense descartar-se precipitacions febles i ruixats aïllats a punts del litoral sud. A la resta, predominarà el cel poc ennuvolat, especialment a partir del migdia. També a primeres hores del matí no es descarta algun banc de boira a les depressions de l'interior. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes baixen una mica al litoral i al prelitoral i a la resta sense canvis. Màximes avui de 29 graus a Lleida, 26 a Tarragona, 25 a Girona, 24 a Barcelona. Les temperatures gairebé sense canvis fins al dissabte. A partir del diumenge s'espera un descens notable, ja que s'espera per al cap de setmana un canvi de temps significatiu a causa d'un talvec sobre la península i el probable aïllament d'una dana al nord peninsular juntament amb l'entrada d'una massa d'aire fred. Augmentarà la inestabilitat a partir del dissabte a la tarda i el diumenge podrien registrar-se, atenció, precipitacions molt fortes i acumulats importants. És una informació d'AEMET.
4: I com se circula per les carreteres? RAC, Ferran, Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, continuem la jornada d'avui dijous, destacant que tenim un accident des d'aquesta matinada a la C-17 a Montcada i Reixac, tot i que a hores d'ara ja queda poc menys d'un quilòmetre de lentitud en direcció Mollet del Vallès. També tenim un segon accident, en aquest cas a la C-25, de fa tot just uns minuts, que talla un carril a Sant Sadurní d'Usormort en direcció Lleida. Per altra banda, fa tot just també uns segons, podríem dir, hem tingut un altre accident que talla la calçada a la N2 de Fornells de la Selva en ambdós sentits de la marxa. També parlem d'un vehicle avariat a la C-32 entre Argentona i Mataró, que en sentit sud, en direcció Barcelona, deixa els vehicles al voral i provoca un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, a hores d'ara, doncs totes les retencions habituals, sobretot en direcció Barcelona, circulant amb molta congestió, de mínim uns 4 quilòmetres de cues, també per la C-16 des dels túnels de Vallvidrera en direcció la Ronda de Dalt. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla, Clara Antonyón. Demà s'acaba el termini per presentar candidatures per les eleccions del 29 de novembre, amb la incertesa sobre què faran les candidatures a l'esquerra del PSOE. La exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i candidata a la presidència del govern del Front Ampli, ha fet una crida a Esquerra Republicana i Podem perquè s'afegeixin a la coalició. En declaracions a l'Hora de la 1, Colau s'ha mostrat disposada fins i tot a renunciar a ser la número 1.
7: Si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso.
4: Mentrestant, dins d'Esquerra hi ha veus discrepants amb la col·laboració anunciada en Podem. L'exconsellera d'Esquerra, Dolors Bassa, ha dit al Cafè d'Idees de Ràdio 4 que s'hauria d'haver consultat la militància.
8: A veure, a mi em sembla bé que hi hagi pactes amb les esquerres, em sembla bé, però no a la llista d'Esquerra. Si fos aquest el cas, com el pacte que ha fet en Rufián, jo crec que es havia d'haver consultat a la militància. No és un pacte qualsevol, és un pacte de legislatura.

0: segons el qual el PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb Esquerra com a segona força i PP i Vox per davant de Junts. Repassem la fotografia completa amb la Lorena Enns.
1: El darrer baròmetre del CEO dona oxigen als socialistes. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya, ho faria pràcticament sense rival, mantenint els 19 escons que va assolir el 2023. La segona força seria de manera molt clara pels republicans. Esquerra passaria dels 7 actuals a fins a 11 diputats. PP i Vox es disputaria la tercera força. Els populars igualarien els 6 diputats actuals, fins i tot podrien assolir-ne 7. I Vox protagonitzaria la pujada més pronunciada, passaria dels 2 actuals als 6. Junts cauria dels 7 diputats que té actualment a entre 4 i 5, caiguda més pronunciada des dels comuns. Els morats passarien de 7 representants a Catalunya a tenir-ne entre 2 i 3, a l'espera del desenllaç de les negociacions per conformar el front ampli. Amb una enquesta feta abans de la convocatòria electoral, però en ple esclat social pel cas Mari Carmen, les dades mostren també que l'habitatge acumula ja 2 anys com el principal problema de Catalunya.
0: Junts i Esquerra celebren la decisió del Tribunal de Comptes d'aplicar l'amnistia a una trentena d'excàrrecs del govern a qui imposava una responsabilitat comptable de 5 milions d'euros per les despeses vinculades al procés. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, insta el magistrat Pablo Llarena a aixecar de forma definitiva les ordres de detenció. En la mateixa línia s'ha expressat Jordi Turull, secretari general de Junts.
2: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Comptes hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme.
0: L'expresident Artur Mas ho celebra i considera que es tanca una etapa de repressió i persecució. També denuncia que molts tribunals de l'Estat s'han resistit en accés a aplicar la llei aprovada pel Congrés. El president de la Generalitat, de la seva banda, ha assegurat que la decisió del Tribunal de Comptes demostra que Catalunya està en camí de plena normalització. Escoltem Salvador Illa.
3: Tu, d'aquest procés de defensa de la convivència, de reconeixement de la pluralitat de Catalunya i de normalització plena a Catalunya, fruit de determinades polítiques que hem tirat endavant alguns.
0: Tots coincideixen a demanar que s'apliqui definitivament l'amnistia a les causes que encara es mantenen vives. Tot quan aquest dijous és el 86è aniversari de l'afusellament de l'expresident de la Generalitat Republicana, Lluís Companys, a mans del règim franquista. Institucions i partits polítics catalans participen aquest matí a la tradicional ofrena floral davant la seva tomba. De fet, la nova llei de memòria històrica afectarà el monòlit franquista de Tortosa, situat al mig de l'Ebre, que haurà de ser retirat en el termini d'un any després que el Parlament ho hagi fixat. L'alcaldessa del municipi, la republicana Mar Lleixà, reclama seguretat jurídica que permeti retirar-lo i es mostra prudent perquè recorda que denúncies similars se n'han fet molts sense resultats. Queda ara, recorda, l'aplicació definitiva de la norma.
4: També és cert que denúncies ja n'han passat molts i, per tant, el valorem positivament, però amb certa cautela, perquè al final hem de veure que això acaba passant.
0: El debat sobre la retirada del monument franquista a Tortosa s'allarga des de fa anys. Alguns col·lectius socials defensen que es mantingui, però reinterpretant-lo. Els viatgers que hagin d'anar a Madrid en l'alta velocitat encara patiran retards en els pròxims dies. A banda, els diferents operadors estan modificant l'oferta per adaptar-se a les limitacions existents, circulant amb trens de doble composició i eliminant serveis. Cristina Martín.
5: L'afectació en el corredor entre Madrid i Barcelona es mantindrà en els pròxims dies. Els treballs de retirada del tren incendiat són complexos i només es poden fer de nit, un fet que obligarà a mantenir la circulació per via única en el tram afectat fins a principis de la setmana que ve. Antonio Carmona, portaveu de DIF.
6: Un cop es retiri a la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
5: La circulació per via única entre Ricla i Plasència de Jalón a Saragossa s'acompanya de limitacions de velocitat. Tot plegat provoca retards en els trens d'alta velocitat des de fa dies. Es calcula que aquesta incidència suma 15 minuts més al trajecte entre Barcelona i Madrid. Arran de l'accident d'Ademuz, és un viatge que supera les 3 hores per altres limitacions de velocitat que s'apliquen per seguretat.
0: I uns 200 tractors d'arreu de Catalunya han participat a la marxa lenta convocada per Unió de Pagesos aquest dimecres a Barcelona. El sector demana ajudes directes i assegura que es troba contra les cordes després d'anys patint crisis consecutives. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
7: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual

0: Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, que cada vegada que ens passa alguna cosa doncs, hem de recórrer als ajuts, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
1: I recorden, les mobilitzacions no s'aturen. La propera tracturada serà el 28 d'octubre a Madrid. Més qüestions. L'Hospital Germans Trias ha incorporat un bressol tèrmic per millorar l'atenció i l'acompanyament a les famílies que viuen la pèrdua d'un nadó durant la gestació, el part o els primers dies de vida. Ana Banyeres.
2: Quan es pateix la pèrdua del fill durant la gestació, en el moment del part o els pocs dies de néixer, molts pares demanen disposar de temps per acomiadar-se'n i compartir-ho amb la família. Fins ara, el temps de contacte estava condicionat per les limitacions per mantenir el cos en condicions adequades, però en la voluntat d'oferir aquesta atenció més respectuosa i acurada, l'Hospital Germans Trias ha inclòs en l'espai destinat al dol perinatal un nou bressol tèrmic. Amb una temperatura de 8 graus permet mantenir el cos del nadó en condicions i, per tant, la possibilitat d'oferir a les famílies poder viure el comiat amb més calma i sense presses. Laura Terrats, comadrona i supervisora d'Urgències d'Obstetrícia i Ginecologia.
3: Un espai que els doni intimitat, en el qual puguin estar aquells familiars que ells desitgin. Normalment, en el moment del part, doncs, són la parella, però després facilitem que puguin entrar altres membres de la família per tal de que, com en qualsevol dol, pugui tenir aquest comiat d'un ésser que era estimat i esperat.
2: A Catalunya l'any 24 es van notificar 174 casos de mortalitat perinatal.
1: I en esports comencem parlant d'handbol. Nova setmana de Champions per al Barça, que estava a Bucarest per enfrontar-se amb el Dinamo a la quarta jornada de la fase de grups a 6:45 de la tarda, amb la primera oportunitat pel conjunt blaugrana de classificar-se matemàticament per la ronda principal. Després de guanyar l'equip romanès la setmana passada al Palau, l'entrenador blaugrana reconeix que no tindrà res a veure el duel d'avui. Sentim Carlos Ortega.
4: Serà molt més dur que a casa, segur. Un ambientàs trobarem i jo crec que l'equip està millor, està entrenant cada vegada més.
1: I d'ahir, el de waterpolo, l'Atlètic Barcelonet ha fet història en convertir-se en el primer equip que aconsegueix guanyar 6 títols en un mateix any natural. Ho ha fet després d'imposar-se aquest dimecres a l'Estrapol Sabadell per 16-9 a la Supercopa d'Espanya. I en bàsquet, el Joventut s'ha imposat 96-75 al Morabanc Andorra aquest dimecres al partit ajornat de la segona jornada a la Lliga d'Endesa. Parlem ara de cultura, perquè un jurat format per Luz Gavàs, Pere Guinferrer, Eva Giné o Carmen Posada, amb la incorporació de Paloma Sánchez Garnica i Javier Sierra, otorgaran aquesta nit el guanyador de la 75a edició del Premi Planeta Barcelona, en un any rècord d'obres presentades i en un moment dolç per al sector editorial espanyol. Agnès Batlle.
5: Un espí espanyol a la Guerra de la Independència dels Estats Units, la víctima d'una xarxa de nadons robats a Barcelona, un suposat pla per assassinar Antonio Machado, o el treball de quatre estudiants de periodisme units per la seva passió pels Beatles investigant un fill secret de John Lennon. Són algunes de les 10 temàtiques finalistes del Premi Planeta d'enguany presentats sota pseudònim, que ja no són 10, sinó 9 finalistes perquè un ha quedat descartat per rastre d'intel·ligència artificial. Aquesta 75 edició ha batut rècord de participació, 1.424 novel·les presentades. Un rècord que arriba en un moment dolç al sector editorial espanyol, com explica Jesús Badenas, director general del Grup Planeta.
6: Acabamos de volver de la feria. Y en la feria de Frankfurt se seguía hablando del milagro español. En los libros se define como un crecimiento continuado desde el 2013, que fue el año en que tocamos fondo, o sea, la crisis de Lehman Brothers a nosotros nos vino unos años más tarde, el libro muestra siempre mayor resiliencia, y desde ese 2013 hasta hoy, el libro en España ha crecido, el libro de librerías de interés general ha crecido un 56%.
5: El Premi Planeta enguany entregarà 1 milió d'euros pel guanyador, ara el segon guardó literari millor dotat del món, perquè recordem l'Acadèmia Sueca ha augmentat aquest any la dotació del Nobel a 1,1 milió d'euros. Sí que és, però, el més suculent en obra inèdita. El segueixen 200.000 pel finalista, que aquest any també tindrà mini guardó planetari. Descobrirem els noms dels afortunats a la gala que se celebrarà aquesta nit, no a la Sala Oval del Manac, que ha quedat petita, sinó al pavelló número 1 del recinte de Montjuïc, a Fira de Barcelona. 1.200 convidats entre autoritats i representants del món de la cultura, l'economia i la societat civil en un sopar literari que presidiran els Reis.
1: Doncs fins aquí les notícies de Catalunya. Més informació a aquesta sintonia. Que tinguin un molt bon dia.

0: Via Ràdio Nacional. Catalunya. Edició migdia. Elena Pérez.
1: Què tal? Molt bona tarda. Demà finalitzarà el termini per presentar candidatures a les eleccions generals del 29 de novembre i, de moment, no n'hi ha una d'unitària a l'esquerra del PSOE. La candidata del Front Ampli a la presidència del govern, Ada Colau, acaba de fer una altra crida a Podem, que sí ha tancat un acord amb Esquerra Catalunya perquè s'assumin a un gran pacte que permeti, diu, aturar el feixisme. Ho ha dit fa uns minuts a Mañaneros 360 de Televisió Espanyola.
2: Yo quiero insistir en que estamos a tiempo a que Podemos se siente a la mesa en pie de igualdad, de respeto y de reconocimiento mutuo con el resto de fuerzas que estamos impulsando ese frente amplio.
1: Al Castell de Montjuïc, on van afusellar l'expresident de la Generalitat Lluís Companys, i el cementiri també de Montjuïc, on està enterrat, han protagonitzat avui els actes de record, coincidit amb el 86è aniversari del seu assassinat a mans del franquisme. Uns actes clarament marcats per la precampanya electoral. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat tenir molt present el passat.
3: Convé en aquests moments tenir present d'on venim, per no repetir els errors del passat, dels que en va ser víctima, entre d'altres, el president Companys.
1: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha reivindicat el seu partit com el millor antídot, diu, contra els reaccionaris a les eleccions generals. I el de Junts, Jordi Turull, ha dit que el seu partit és el que millor pot defensar els interessos de Catalunya. Els escoltem.
4: Som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
5: Alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques. Posen per davant mirar com poden salvar Espanya, en comptes de posar per davant i com a gran prioritat la defensa de Catalunya.
1: És dijous, 15 d'octubre, el dia té més notícies que repassem, com sempre, amb la Clara Untanyón. Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha acordat apujar l'IBI als propietaris de pisos turístics. Afectarà especialment a aquells que en tenen més de 3 llicències.
6: El govern municipal del PSC ho ha fet amb els vots dels Comuns i Esquerra. Ha tirat endavant després de l'aprovació la setmana passada dels decrets d'habitatge per part del Congrés dels Diputats a través de la Diputació Permanent. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia.
7: Avui, doncs, el que fem és desincentivar i endurir encara més la seva viabilitat econòmica fins al moment de la seva suspensió a l'any 2028. És per això que els donem el vot favorable en aquesta proposició, per garantir el que nosaltres diem, el dret a quedar-se.
6: Junts s'ha abstingut i PP i Vox hi han votat en contra.
1: El president del govern, Pedro Sánchez, ha donat avui suport a l'actual portaveu del PSOE, Montse Mínguez, després de les informacions publicades que diuen que el seu marit gestiona un holding immobiliari amb una trentena de pisos.
6: Aquest dimecres, la federació del PSC de Ponent ha ratificat Mínguez a les llistes del 29N i ara falta que ho faci el Consell Nacional i el Comitè Federal del PSOE. Òscar Ordeig, primer secretari de la federació del PSC, a Lleida, en declaracions a Ràdio 4.
8: I ara aquesta llista que es va ratificar al Consell de Federació, el divendres ho haurà de fer el Consell Nacional del partit i llavors els òrgans del PSOE, però tenim una gran llista per fer una gran campanya i una gran mobilització.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cos del menor de 12 anys de Granollers desaparegut des del 4 d'octubre durant l'episodi d'Aiguats.
6: La policia ha localitzat aquest dimecres el cos sense vida del nen al port de la Ginesta, Castelldefels. Les proves forenses han determinat que es tractava d'en Rami. L'Ajuntament de Granollers ha fet aquest migdia un minut de silenci en senyal de dol per la mort de l'infant, que tenia autisme i va sortir de casa espantat per la tempesta.
1: 450 incendis forestals que han afectat 4.833 hectàrees i 36 dies de perill extrem.
6: És el balanç que deixa la campanya d'aquest estiu el més càlid de la història. Els bombers de la Generalitat han treballat en més de 2.800 incendis de vegetació, un 26% d'incendis més respecte a l'estiu anterior. Uns incendis marcats per la virulència i la simultaneïtat. En alguns casos, com el de la Bisbal d'Empordà o Sentmenat, s'han registrat els anomenats pirocúmuls, grans núvols de fum, vapor i partícules incandescents que acaben interactuant amb les capes més altes de l'atmosfera.
1: I aquesta nit es fa entrega a Barcelona de la 75a edició del Premi Planeta a novel·la, dotat amb 1 milió d'euros.
6: Un jurat format per Luz Gavàs, Pere Guimferrer, Baginer o Carmen Posades, amb la incorporació de Paloma Sánchez-Garnica i Javier Serra, otorgaran aquesta nit el guardó obres presentades i en un moment dolç per al sector editorial espanyol.
1: Gràcies, Clara. Tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Ara, la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
9: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista AP7. Hi ha retencions al llarg de 7 quilòmetres entre Sant Sadurní d'Anoia i Subirats en sentit Tarragona per un accident que encara talla un carril per tasques de neteja de la via. Recomanem com a possibles vies alternatives la Nacional 340 o bé la 2 i la C15 o bé la C32, que és de peatge. La Nacional 340 va carregada a Vilafranca del Penedès en sentit Tarragona, a la C15 i a l'Antídot a Vilafranca en sentit sud. A l'enllaç de la B20 amb la C32 hi ha retencions del Prat de Llobregat a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges per un accident que talla un carril. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. A l'A2 hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha trams de lentitud i aturades entre el nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i lentitud de Sant Adrià a Bonpastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I la previsió del temps per avui també de cara a demà i al cap de setmana. Emet, Jordi Oriós.
10: Avui, temps estable durant les pròximes hores a Catalunya, amb predomini del cel poc ennuvolat i les temperatures màximes en descens als litorals i als prelitorals i a la resta, sense canvis. Avui amb màximes de 29 graus a Lleida, 26 a Girona, 25 a Tarragona i 24 graus de màxima a Barcelona. Demà, al litoral i al prelitoral s'esperen intervals de núvols baixos durant la jornada. A la Vall d'Aran i a la cara nord del Pirineu Occidental, un augment de la nuvolositat durant la jornada amb probabilitat d'alguna precipitació feble durant la tarda. A la resta, en general, predominarà el cel poc ennuvolat. Pel que fa a les temperatures demà, les màximes baixen a la Vall d'Aran i a la resta sense canvis. Les mínimes, la pròxima matinada seran de 19 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 15 a Girona, 14 de mínima a Lleida. Les temperatures baixaran a partir del dissabte i especialment cap al diumenge, fruit de la influència d'una dana sobre el nord-est peninsular i l'arribada d'aire fred al territori, que comportarà una baixada, com diem, notable de les màximes i també inestabilitat i pluges que poden ser molt fortes i deixar acumulats importants el diumenge a tot Catalunya.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Avui, 15 d'octubre, es commemora el Dia Internacional de la Dona Rural, que es va crear amb la finalitat de donar visibilitat a la contribució que fan les dones a la millora econòmica, empresarial, social i cultural de les àrees rurals d'arreu. A Catalunya, les dones han hagut de recórrer un llarg camí fins a constar com a titulars d'un 33% de les explotacions agrícoles i ramaderes. Però les dones que viuen al món rural expliquen que encara tenen molts reptes per endavant. Les joves, que es dediquen a la pagesia o a la ramaderia, ho han tingut més fàcil. Però les que són més grans reconeixen que han hagut de lluitar molt per tirar endavant en un sector molt masculinitzat i on encara té molt pes la figura de l'hereu. És un reportatge de la Pepa Santgenís.
11: La Clara té 63 anys i en fa 50 que és propietària agrícola a la comarca del Berguedà. El seu pare va morir quan ella era petita i com era la seva única filla va heredar les terres. Al llarg de tots aquests anys la Clara ha viscut els canvis de la dona al món rural, però diu que encara queden molts reptes per endavant.
12: Sempre ha sigut un repte perquè vas al bosc i la gent diu ah, és el bosc i que en saps tu d'això, és que quan tractes del bestiar doncs és que en saps d'això. Que les dones doncs moltes vegades en majoria en moltes coses acabes estant a segon terme. A nivell de bestiar o a nivell de bosc o a nivell habitualment qui tracta els temes amb l'exterior, amb els polítics i amb tothom, doncs són els homes.
11: L'Esmeralda és més jove, té una granja de boví i terres a la població d'Almenar, a Lleida. Ella ve del món sanitari i va arribar a la pagesia per solventar el relleu generacional del seu sogre, pagès de tota la vida.
13: El meu marit, el seu pare, tenien dues explotacions ramaderes, el seu pare sabia de jubilació, sí. Ell me va convèncer pues, per a que jo me fiqués a davant de l'explotació.
11: El relleu generacional és un dels problemes de la pagesia a Catalunya, que afecta tant a homes com a dones, però les dones a més pateixen encara la tradició de la figura de l'hereu.
12: Hi ha moltes famílies que la figura de l'hereu, si tenen un noi o panhereu i li passen les terres, sí que també és veritat que hi ha algunes famílies que quan abans passava tot, absolutament tot el patrimoni a l'hereu, ara hi ha algú doncs, que és capaç de repartir.
11: També complica més la vida a les dones del món rural viure en pobles petits o comarques més allunyades.
13: Com més petit és el poble o la zona rural, pues, o més aïllada o més difícil és pues, que tinguem accés les dones a tota la informació, tota la formació d'empoderament, de tecnificació, de digitalització.
11: I les dones comparteixen amb els homes que viuen de la pagesia i la ramaderia els mateixos problemes que tenen en aquests moments.
13: Tenim els mateixos problemes i avui en dia els problemes més grans que tenim pues, són l'augment de costos de producció i que no ens guanyem la vida.
11: La Clara sap molt bé el que és no poder viure de la terra.
12: Un jornal a fora de casa, als matins, i la resta, doncs, de tardes, nits, dissabtes, diumenges, doncs, sempre amb les... jo tinc una explotació de ramader de vaques de carn amb extensiu.
11: Tot i els avenços aconseguits, a Catalunya només un 33% de la titularitat d'explotacions agrícoles és de dones.
1: Inca Arques, directiva de l'Aldeagro, una empresa familiar de productes hortícoles de l'Aldea, al Baix Ebre, que ja va per la tercera generació. Bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
1: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l'any 2026 com l'any internacional de la dona pagesa, amb l'objectiu de reconèixer la contribució crucial que feu vosaltres en aquest sector, un sector que continua sent, malgrat el pas dels anys, principalment masculí.
14: Exacte, sí, sí. Bueno, el que és ser dona al món rural, en part, és haver de fer visible una feina que durant molts anys ha estat poc reconeguda. I, bueno, en una empresa agrícola, a part de treballar a la terra, hi ha molt més coses detrás, com una gestió, administració, negociació amb clients... I, bueno, són feines que moltes vegades pues, des de fora no se veuen.
1: En el teu cas particular, ets la primera dona de les tres generacions de la teva família i l'has al capdavant de l'empresa familiar?
14: Sí, sí, sí.
1: I va ser una decisió fàcil de prendre?
14: Tampoc va ser una cosa molt difícil, perquè com jo ja des de sempre és algo que havia vist des, de, pues, des dels meus familiars, no? d'uns projectes que venia dels meus avis i dels meus pares, i que bueno, pues, creia que jo també ara em tocava a mi construir i continuar este llegat i mantenir allò que des d'allò bueno, funcionava. I bueno, l'únic que m'ha tocat fer pues, és anar-me adaptant als nous temps i buscant noves maneres de fer les coses.
1: T'agradaria tenir relleu generacional dins de la teva casa, de la teva família? Perquè, en principi, el tema del relleu és un dels principals problemes amb els que es troba la pagesia aquí a Catalunya, no?
14: Això també és un tema que s'hauria de treballar-se. Si volem garantir un relleu generacional i que els joves continuïn apostant pel món rural, el que necessitem són explotacions viables. Mm-hmm. I bueno, ara mateix pues, el sector està passant un moment molt delicat, un moment crític, en el que els costos de producció continuen sent molt elevats, el que és el gasoil agrícola, els fertilitzants, l'electricitat, la mà d'obra tenen un pes molt important en els nostres comptes. I, clar, pues, ara mateix tampoc no s'està treballant per facilitar un relleu generacional i que hi hagi joves que vulguin continuar perquè està sent difícil, saps?
1: Això que em comentaves són problemes que, òbviament, afecten tant a homes com a dones que treballin al camp, sí. Però com és bellugar una dona en un món rural encara tan masculinitzat? No sé si encara hi ha gent a la que li sorprèn que et guanyis la vida del camp o si hi ha problemes que us afecten més en el camp a les dones que als homes.
14: Les dones sempre han estat presents al món rural, encara que moltes vegades no han tingut el reconeixement que se'ls corresponia. Crec que és important que cada vegada siguéssim més visibles, que poguéssim explicar el que fem i que les nostres nenes creixin en un entorn rural i que vegin que també poden liderar empreses i prendre decisions i continuar projectes familiars pues, com he fet jo.
1: Com que vivim encara en una societat a vegades massa masclista, moltes vegades se pressuposa que per arribar una dona a determinades feines ha de renunciar a unes altres coses. No sé si tu t'has trobat amb aquest tipus de comentaris o creus que has hagut de renunciar a alguna cosa per arribar on has arribat.
14: Bueno, jo en aquest aspecte, pues, ara farà 2 anys vaig ser mare i el que és la conciliació familiar i personal pues, sí que he vist que m'ha tocat a vegades pues, tirar una mica del carro, diguéssim, no? I pues, el que és la conciliació és un dels grans reptes quan tens fills. I bueno, ja se sap que al camp pues, no hi ha horaris fixes, no? Pues, a vegades hi ha moments que has de ser-hi perquè la feina no pot esperar i has de deixar la família per tirar endavant alguna cosa que tens entre mans.
1: I creus precisament que si fossis un home no haguessis tingut aquests problemes per poder conciliar? És a dir, que no t'ho haguessis potser plantejat?
14: Crec que si ets home ho tens més fàcil. No sé, penso que potser és més fàcil.
1: Doncs Inca Arques, directiva d'Aldeagro, moltíssimes gràcies per la feina que feu tu i la resta de dones que treballeu a la pagesia i moltes gràcies per atendre la trucada de la Ràdio Pública. Bona tarda.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Edició migdia.
1: Són gairebé 2:45, moment ja per la informació esportiva. Margalló, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
0: Esports.
1: Hola, què tal? Com esteu? Molt bona tarda. Un cop superada la segona jornada de la Champions, el Barça se centra en els partits que li venen a partir d'aquest dissabte amb el Betis a Sevilla i que acabarà amb el clàssic del dia 25 al Camp Nou, sense Vinícius, sancionat amb 4 partits per la seva expulsió contra el Villarreal. L'equip blaugrana colidera la classificació de la competició europea amb el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, tot i que altres 7 equips també han guanyat els 2 primers partits de la fase de grups. En parlem de seguida, però també tenim un ampli programa poliesportiu aquest dijous, 15 d'octubre, amb el Dinamo de Bucarest, Barça, la Champions en vol i temps també pel bàsquet, el Mundial d'Hockey Patins i el Waterpolo, on l'Atlètic Barceloneta va revalidar ahir el seu títol de campió de la Supercopa d'Espanya. Comencem. I ho fem parlant d'aquest Barça imparable. Després de la desena victòria en 10 partits, dimecres a la Champions, l'equip blaugrana ja prepara, com dèiem, el primer dels 3 importants compromisos que té fins al clàssic de diumenge 25. I ho fan bones notícies amb respecte a alguns dels lesionats. Josep Capel, bona tarda.
15: Bona tarda, sí, perquè tant Rafinha com Frenkie de Jong han fet avui tota la feina amb el grup i, per tant, apunten a que demà puguin entrar en la convocatòria per jugar a la Cartuja contra el Betis, recordem, dissabte a partir de 6:45 de la tarda. El Barça, recordem que va viatjar ahir, perquè després de la victòria va fer nit a Istanbul, la victòria contra el Galatasaray, i al dematí van fer una petita sessió dintre del gimnàs del propi hotel de concentració. Per tant, avui era la primera sessió seriosa, començant a preparar ja aquest partit contra el Betis. Insisteixo, aquestes bones notícies. De fet, Frenkie de Jong ja porta temps treballant amb el grup i ja va avançar el mateix Hansi Flick, que segurament entraria a la convocatòria per jugar contra el Betis. L'equip no viatja dissabte, viatja divendres a la tarda, perquè el partit és a 6:45. Per tant, demà mateix, després de la roda de premsa de Hansi Flick, o a mitja tarda coneixerem la convocatòria perquè l'equip, insisteixo, viatja a la tarda. Un Frenkie de Jong, que recordem, es va lesionar amb el trencament al lligament lateral extern del seu genoll dret durant el Mundial. De fet, va jugar els partits del Mundial amb molèsties, tot i així va jugar tots els partits, inclòs l'últim en l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc, i a l'acabar va dir que els metges de la selecció neerlandesa li van dir que ok a jugar quan tenia, insisteixo, un trencament. Per tant,
1: polèmica hi va haver.
15: Correcte. Sí. De fet, amb el Barça, el darrer partit complet que jugues al mes de febrer, i la resta de mesos va estar 9 partits lesionat. Després és veritat que va continuar, però va perdre la titularitat i va tenir minuts, però va acabar la temporada, diguéssim, amb pocs minuts i amb problemes físics, i el Mundial es va acabar de trencar.
1: Des del Mundial,
15: correcte, des del Mundial, això sí, són quasi bé 4 mesos amb aquest tractament conservador. Per tant, en principi, demà en parlarem més, però ja et dic que segurament entrarà a la llista de convocats. I l'altra bona notícia, aquesta especialment, és la de Rafinha.
1: Clar, que està molt important.
15: Amb l'aturada de seleccions, aquest petit edema muscular de la part posterior de la cuixa dreta, ja va dir també Hansi Flick que no hi seria ni contra el Getafe ni contra el Galatasaray, i en principi ja està recuperat. Avui era un dia clau perquè ha pogut entrenar amb el grup. Si demà torna a entrenar a bon nivell, sense molèsties amb el grup, entrarà a la convocatòria. Una altra cosa és que sigui titular, jo crec que no.
1: Probablement
15: que
1: no.
15: Podria tenir minuts al tram final del partit per tenir-lo ja al 100% i recuperat de cara als 2 partits de la propera setmana, importantíssim, recordem, dimarts a camp del Parc dels Prínceps, a camp del Paris Saint-Germain, després d'haver el nivell del conjunt de Luis Enrique. Segurament és el millor partit que es pot presenciar a mateixa Europa.
1: És el que t'anava a dir, seria com una final anticipada.
15: Sense cap, hi ha d'altres equips, com el Bayern, com l'Arsenal, però per moment de forma,
1: ara
15: segurament,
1: mateix,
15: tot i que el PSG a la Lliga Francesa ha començat a un nivell més baix, però Europa ha començat golejant, com hem vist a la segona jornada a camp del City, i després, evidentment, el dissabte a casa, a l'Spotify Camp Nou, davant del Real Madrid en aquest clàssic. Per tant, bones notícies, tant per Frenkie de Jong com també per, evidentment, per Rafinha.
1: Parlant del clàssic, que serà el dia 25, tancarà aquests 3 partits importantíssims que té el Barça. El que ja tenim és la samarreta.
15: Sí, i protagonisme, ja saps, portem unes temporades que sempre pel clàssic,
1: músics,
15: també per algun partit del femení, en aquest cas serà pel clàssic, i uns dies o un dia abans pel partit del femení contra el Granada, hi haurà, doncs, allò de canviar Spotify per el nom d'algun artista. Fins ara ja hem pogut veure a Drake, a Rosalía, els Rolling Stones, l'última Olivia Rodrigo, si recordaràs, Travis Scott, Coldplay, és a dir, molts, Karol G. En aquesta ocasió serà, tu i jo no coneixem tant, Marga, hem de reconèixer.
1: No, jo segur que no.
15: Tyler, the Creator, amb el logotip Golf.
1: Ho has dit molt bé.
15: Marca de moda i univers creatiu fundat pel propi Tyler. Per tant, Golf, GOLF,
6: sí, com l'esport,
15: serà
6: com
15: correcte, l'emblema que portarà el pit l'equipació en substitució de Spotify. Té moltes cançons, podria el nom, però ni tu ni jo segurament en coneixem moltes d'aquest artista que barreja hip-hop, soul, funk, és a dir, bueno, una miqueta de tot, i que segurament tota la gent jove que ens està escoltant,
6: i la no tan jove,
15: segurament el coneixeran sobradament. Nosaltres som més dels Rolling Stones,
6: sí, i dels Beatles fins i tot,
15: i aquestes coses. Sempre a la venda, de forma exclusiva, 1.899 edicions, a part que hi ha tot aquell que vulgui amb el logotip la pot aconseguir, però aquestes amb edició especial, i encara molt més cares, 22 que estaran firmades pels jugadors, en el cas del masculí, del femení 11, aquestes ja a preus absolutament prohibitius. Però com dic, Tyler the Creator, amb el logotip de golf, serà el que lluirà el Barça de cara al Clàssic, i el femení en aquest partit del dia abans contra el Granada, partit de Lliga Femenina.
6: Doncs haurem d'escoltar alguna cançó abans que arribi el
15: escoltarem,
6: Clàssic.
15: Escoltarem, segur que sí.
6: Gràcies, Josep. Bona tarda. El Real Madrid, que serà protagonista d'aquest Clàssic del que parlàvem amb el Barça, abans ahir va obtenir una victòria de les seves en Champions. 3-4. Roma superant un 3-1 en contra en els darrers minuts. Victòria de moral a pocs dies del Clàssic, on el Barça podria posar terra de per mig, més encara de la que ja té, i per tant el Madrid no voldrà que això passi. Poc abans del partit, Vinícius va saber que el comitè de competició li posava 4 partits de sanció per l'expulsió i posterior protesta contra el Villarreal, i que, per tant, es perdrà el Clàssic de diumenge 25. Lògicament, no li va agradar.
16: Contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien. La prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso. Estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
6: Doncs això és el que deia Vinícius al respecte. El Real Madrid serà rival del Barça diumenge 25 a les 9 de la nit en partit de Lliga, però abans, aquest dissabte, com explicàvem, l'equip de Flick visita el Betis a Sevilla, un Betis que ahir va guanyar el seu segon partit a la Champions, derrotant el Porto per 3-2 i que és tercer a la Lliga per davant del Real Madrid. Per tant, un partit força complicat. De la jornada d'ahir a la Champions, destaca també la victòria del PSG de Luis Enrique a Manchester davant el City per 2-4, com deia el Josep, i d'aquesta forma l'equip parisenc és líder, però empatat a tot amb el Barça, 6 punts i més 7 en gols, però això sí, ha marcat un gol més que els blaugranes, per això és líder. En total hi ha 9 equips amb 6 punts, entre ells també el Real Madrid i el Betis. Dimarts, dia 20, començarà la tercera jornada precisament amb un París de Saint-Germain-Barça. I entrem en el poliesportiu. Avui, amb força informació, parlem de d'handbol, primer, després de bàsquet, perquè el Barça visita avui la pista del Dinamo de Bucarest en partit de la quarta jornada de la Champions. Jaume Riello, bona tarda.
17: Què tal? Bona tarda. Guanyar aquest partit serviria per mantenir el ple de victòries a la màxima competició continental i per certificar de manera matemàtica la classificació per la ronda principal a 2 partits encara d'acabar aquesta fase. Això no significaria, de tota manera, que les dues jornades que quedarien serien intranscendents, perquè en el format actual, els resultats contra els equips que superen rondes s'arrosseguen per a la següent fase. L'objectiu és la victòria contra un rival, el Dinamo de Bucarest, que el Barça ja va derrotar fa només 7 dies al Palau Blaugrana, però ara a territori romanès, segons l'entrenador barcelonista Carlos Ortega, no serà senzill repetir triomf.
18: És un partit important, sense dubte, serà molt, molt més dur que a casa, segur, un ambientàs trobarem, i jo crec que l'equip està millor, està entrenant cada vegada més.
17: Un Carlos Ortega que ha tornat a insistir en els problemes defensius que arrossega el seu equip aquesta temporada.
18: El nostre

0: una i de Lliga CB l'altra. Dani Esclusa, bona tarda.
1: Bona tarda, Marga. Victòries, però amb sensacions molt diferents per part dels seus respectius entrenadors. Ara ho escoltarem. Comencem parlant del Joventut. Com deies, triomf important davant l'Andorra en el partit aplaçat de la segona jornada de l'ACB, 96-75, la primera en Lliga aquesta temporada pel conjunt d'un Dani Miret que es mostrava més que content pel triomf.
2: Avui contentíssim per la victòria i per guanyar 21 punts. Contentíssim. No us imagineu la pressió que és jugar un partit a casa contra l'Andorra per tots, perquè tothom pensa que si no guanyes ho estàs fent molt malament, quan no és així, i quan no et surten les coses a la primera part i a sobre no estàs entenent el partit, doncs tal com ha acabat, més 21, contentíssims.
1: Doncs contentíssim, Dani Miret. No així marca l'entrenador de l'Uni Girona, Roberto Íñiguez, tot i la victòria del seu equip 77-49 davant l'Ostrava a l'Eurocup femenina. L'escoltem.
3: ¿Tú crees que tengo que estar contento porque hemos ganado hoy?
4: Més content que quan perds?
3: Sí. No, muchas veces puedes perder y puedes estar muy contento. Yo con este equipo, con Girona, he perdido y he estado muy contento. Y he felicitado a las jugadoras. ¿Queréis que venga aquí y esté contento y me digáis felicidades y baile una jota? Estamos en diferentes vibraciones.
1: Bé, no li va sentar molt bé al tècnic de Vitoria la felicitació del company periodista per una victòria que, recordem, és la primera de la temporada pel conjunt gironí.
0: Per això no està tan content.
1: Segurament.
0: Doncs això era l'Eurocup, la segona competició femenina a Europa, i a la competició màxima masculina, l'Eurolliga. Avui comença la sisena jornada, tot i que el Barça torna a jugar demà. Després de la victòria de dimarts contra el Maccabi, l'equip blaugrana rebrà l'Olympiacos al Palau d'Ané.
1: Sí, els blaugrana pretenen donar continuïtat a la ratxa de dues victòries consecutives i aconseguir el seu quart triomf a la màxima competició continental davant un equip complicat, com és sempre Olympiacos, però pel partit de demà Alexander Sekulic podria recuperar l'alè Justin Minaya, lesionat fa ara una setmana. Això serà demà, com dèiem. Avui es disputen ja partits, destaquem el del València davant el Maccabi Tel Aviv a 8:45 i a 9:00 Real Madrid-Lyon-Villarben.
0: Doncs tot això avui. Gràcies. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I una bona notícia en el món del waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va revalidar ahir el títol de campió de la Supercopa de waterpolo. Bé, bo per l'Atlètic, perquè contra qui jugava era un altre equip català, que era el Sabadell. Àlex Carazo, bona tarda.
5: Bona tarda. Per completar un 2026 espectacular pel conjunt mariner, que per primera vegada ha guanyat tots els títols que ha disputat, 6 de 6, si comptem també la Copa Catalunya, 3 corresponents a la temporada passada, Lliga, Copa i Lliga de Campions, i 3 en aquest inici, la mencionada Copa Catalunya, la Supercopa d'Europa i la Supercopa d'Espanya, que van aconseguir ahir en aquest duel català que tu mencionaves davant del Club Natació Sabadell. 16-9 es van imposar els barcelonins als anfitrions, perquè la final es va disputar a la piscina de Can Llong, a Sabadell, en un partit que va arrencar molt igualat, però que a poc els de Fran Fernández van anar desnivellant, com va explicar el jugador de l'Atlètic Barceloneta, Bernat Sanahuja.
6: Sabíem que el Sabadell sortiria així de fort, és un equip que està creixent i està fent molt bé les coses, però bueno, nosaltres sabíem que si aguantàvem sobretot aquesta primera embestida, al final podríem dir que tenim més rotació nosaltres i que acabaríem baixant una mica i nosaltres podríem seguir apretant, i crec que ha sigut una mica així, que a tercera, quarta part ja s'ha vist aquest canvi de ritme, i bueno, molt content.
5: El Barceloneta és l'autèntic dominador de la Supercopa d'Espanya, competició que es va començar a celebrar el 2001 i que el Barceloneta, com diem, ha guanyat 21 de les 26 edicions disputades.
0: Doncs realment és el rei de la competició. Felicitats a l'Atlètic Barceloneta per aquesta fita, que a més de guanyar tots els títols. Gràcies, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: I en hoquei patins, al Mundial, la selecció espanyola masculina amb 9 catalans i el seleccionador Pere Vàries jugarà aquest vespre als quarts de final d'aquest Mundial que es disputa a Asunción, a Paraguai, contra l'equip de Xile. El combinat espanyol va tancar ahir la fase de grups, golejant Suïssa per 10-1. Un partit que els ha servit de cara al que ve per davant, amb les eliminatòries, segons explicava el jugador català del Benfica, Pol Manrubia.
7: Ens ha anat bé per agafar sensacions, confiança, i bé, tots creiem que hem fet un partit molt serio i ja tenim en ment també el que ve ara, que és la fase de decisió, que és, bueno, pel que juguem i a tope ara.
0: Doncs la selecció defensa títol a Paraguai i els jugadors el volen tornar a guanyar.
7: El que volem és arribar a la final i guanyar-la, o sigui que ara comença el que ve de veritat i és on hem de demostrar i on ens toca donar la talla.
0: El partit de quarts contra Xile serà 6:45 d'aquesta tarda, hora d'aquí. I parlant d'hoquei patins, aquesta setmana ha passat pel programa Més que Esport de Ràdio 4 l'actual capità, l'actual entrenador, perdó, del Noia, de l'hoquei Lliga, Aleix Esteller, que en qüestió de 2 mesos ha passat de ser capità i referent de l'equip, on ha jugat 19 temporades, a seure's a la banqueta com a tècnic al club

0: de la seva vida. L'escoltem.
1: Sí, jo al final no m'he volgut comparar amb ningú, sinó he actuat per sensacions i per moments de vida, i al final com a jugador mai vaig tenir necessitat de marxar a cap altre club ni explorar res més, perquè estava còmode i em sentia còmode. I al final, doncs, un cop posat punt i final a la trajectòria esportiva com a jugador, el club em va plantejar agafar les regnes de l'equip, i després de parlar-ho amb familiars, amics i demés, vam creure convenient de que era el moment d'agafar-ho i no dubtar i tirar endavant.
0: Estellà ha passat tan ràpid de la pista a la banqueta que lògicament entrena molts dels seus excompanys, i ho veu així.
1: Sí, això no ha suposat cap problema, perquè no. Penso que la relació que he tingut jo amb ells, jo era el capità, i era una relació de molt de respecte, companyerisme i de més, i ells ho han entès des del primer moment. M'han rebut i ens han rebut amb els braços oberts, i estem supercontents de com estan anant les coses.
0: Doncs esperem que li vagi molt bé a l'Aleix Esteller i al Noia. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.

0: guanyar-se la seva confiança. El tribunal el condemna per 3 delictes d'abús sexual a menors i 3 delictes de corrupció, també de menors.
1: Més d'una setmana després de la desaparició del Rami, el menor de 12 anys de Granollers, els Mossos d'Esquadra han trobat el seu cos al mar entre Sitges i Castelldefels.
0: L'Ajuntament de la ciutat ha decretat un dia de dol oficial. L'alcaldessa ha encapçalat la concentració en senyal de dol per la mort de l'infant, que tenia autisme i va sortir de casa espantat per les tempestes.
2: Esports.
1: I en esports, dos catalans distingits com a millors esportistes de l'any en els Premis Nacionals de l'Esport. Dani Esclusa, bon vespre.
3: Bon vespre, Àlex. Es tracta del pilot de motos Marc Márquez, campió del món de MotoGP, i la nedadora artística Iris Thió, guanyadora de 4 medalles, dues d'elles d'or al Mundial de Natació Artística de Singapur. Continuem amb esport en directe. El Barça d'handbol disputa a hores d'ara el partit de la quarta jornada de la Champions a la pista del Dinamo de Bucarest. El resultat és de 17-30 favorable al conjunt culer quan falten 8 minuts per acabar l'enfrontament. Pel que fa al futbol, Barça i Espanyol preparen ja els seus compromisos del pròxim dissabte. Els de Hansi Flick s'han entrenat avui amb la novetat de Rafinha i Frenkie de Jong, en principi disponibles per viatjar a Sevilla i enfrontar-se al Betis, i l'Espanyol buscarà trencar la seva ratxa negativa de 3 partits sense guanyar amb la difícil visita de l'Atlètic de Madrid a l'RCD Stadium.
1: Gràcies, Dani.
3: Gràcies, bona tarda.
1: De la cultura, l'edició número 75 del Premi Planeta es resol aquesta nit a Barcelona. Agnès Batlle.
4: Fins a 1.200 persones aniran entrant des d'ara i fins a les 9 de la nit, que està previst comenci la vetllada. 9 finalistes en joc, la majoria sota pseudònim, i la rumorologia, us podeu imaginar que ja bull. Després de les crítiques rebudes els últims anys pels guanyadors escollits, el president del gegant editorial, José Creueras, ja ha manifestat que el seu objectiu és buscar nous lectors i que les xifres de vendes dels premiats els avalen.
5: Però al final, qui lo avala es el lector, y el número de personas que se acercan al Premio Planeta crece.
4: Enguany es barregen noms de pes que podrien creuar l'Atlàntic. Fa temps que no hi ha un premiat llatinoamericà i aquest ja se sap que és un gran mercat pel grup. Sortirem de dubtes pels vols de mitjanit, quan s'entregarà el guardó del 1.000.000 d'euros pel guanyador o guanyadora i els 200.000 pel finalista, durant el transcurs d'aquesta vetllada literària que convida només de seure a fer cadascú...
1: Això és tot. Bona tarda.
6: Son las 8, las 7 en Canarias.
2: 24 horas. Radio Nacional de España. Lara Hermoso.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pone la piel de gallina, son audios difundidos por el diario.es de las palizas propinadas presuntamente por militares a migrantes en Ceuta. Escuchen.
7: Eso sí, se daba sin que se la espere, güey. Lo miraba él. O sea que si un guante mola más, pasa de la... Con un guante se escucha. No, pero...
6: Sin guantes mola más porque suena, pero con guantes duele. Eso es lo que dice uno de los soldados jactándose de esas palizas. Y lo que resulta más escalofriante es que no es la primera denuncia. Amnistía Internacional lleva semanas documentando esas agresiones. Esteban Beltrán, aquí en la Radio Pública.
8: Confirma dos elementos más. Uno, que no es legítima defensa de militares ante agresiones. Es verdad que han sufrido agresiones algunos de estos militares y hay personas detenidas, pero en general no es legítima defensa, sino que son operaciones de castigo y ni siquiera son operaciones de seguridad, es decir, tampoco buscan que presuntos delincuentes sean puestos a disposición de un juez. No, no, son operaciones de castigo.
6: Defensa, lo que dice es que ya lo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Mar Lupión, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. En un breve comunicado, Defensa confirma que los audios publicados por el diario.es se han adjuntado al informe de Amnistía Internacional que entregaron a finales de septiembre tanto a la Fiscalía como al juzgado de Guardia de Ceuta. Un documento elaborado por la ONG que va en la misma línea de lo conocido hoy y en el que se recogen testimonios que apuntan a presuntos malos tratos por parte de militares destinados en la ciudad autónoma hacia migrantes. A falta de novedades sobre el avance de esas pesquisas, desde el Ministerio aseguran que mantienen una comunicación constante con el mando de operaciones, responsable directo del despliegue en Ceuta, y al que el mes pasado ya ordenaron que depurara responsabilidades tras las primeras noticias sobre ese supuesto maltrato de algunos miembros de las Fuerzas Armadas.
6: El gobierno promete depurar responsabilidades y esta es La reacción del PP a esos audios, Carmen.